Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

Escolta'ns per internet www.marina360.cat.

vaig somiant amb la teva escalfor i somiant que tu remes amb mi fins que aquella incertesa

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.
3: Sempre al teu costat.

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
2: Celebra Sant Joan amb JS Carnissers i gaudeix de carn de qualitat a preu d'escorxador. Lots per a 4 i 8 persones, secret de porc, botifarra, xurrasco, xurís i molta varietat de carn més. Reserva el teu avui mateix, estoc limitat. Celebra Sant Joan amb els millors sabors. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.

0: teva casa canvia. El teu estil canvia. Els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari. Solucions per la llar. Perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
1: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
2: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitv.com.
1: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
2: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
3: Controlautoitv, la teva ITV de confiança.
1: Fes la inspecció a controlautoitv.
2: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
5: Com la pizza del pomodoro.
6: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.

0: Avança't a l'estiu a Milà Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 9.
3: Sempre al teu costat.
4: La Volta Ciclista a Catalunya a Ràdio Marina. Ascensió Sistemes i Solucions us ofereix tota la informació de la Volta Ciclista a Catalunya.
5: La catalana Paula Blasi de l'UAE Team Adecua ha confirmat els pronòstics i s'ha imposat amb autoritat en etapa decisiva de la tercera edició femenina de la Volta a Catalunya. La ciclista d'Esplugues de Llobregat ha guanyat en solitari a l'arribada de la Molina després d'un atac definitiu a 14 quilòmetres de meta. Blasi ha estat molt combativa durant l'ascens al Coll de la Creueta, on ha acumulat diversos intents fins a marxar en solitari. Finalment ha creuat la línia de meta amb un avantatge d'un minut i 20 segons sobre la francesa Celia Gueri i d'un minut i 36 segons sobre la canadenca Sydney Sierenga. L'etapa de 130 quilòmetres entre Sant Vicenç de Castellet i la Molina presentava un recorregut d'alta muntanya amb 3.300 metres de desnivell positiu i havia de decidir la classificació general. A l'inici, els grans equips han controlat la cursa i no s'ha consolidat cap escapada, malgrat els intents de diverses corredores i l'activitat del AG Insurance Sudal. L'UAE Team Adecua ha accelerat el ritme des de l'inici de la creueta per afavorir la seva líder, que ha acabat protagonitzant una autèntica exhibició fins a la Molina, una arribada especialment significativa per una corredora resident a Llívia. La recent campiona de la Volta a Espanya i de l'Amstel Gold Race es converteix així en la nova líder de la Volta a Catalunya abans de l'última etapa aquest diumenge entre Mataró i Barcelona. La jornada també ha deixat la cinquena posició de Mireia Benito, un resultat que situa dues ciclistes catalanes entre les cinc primeres de la general i culmina una jornada històrica per al ciclisme català a la Volta. La Volta femenina arriba aquest diumenge a la seva etapa final entre la capital del Maresme, Mataró i Barcelona. El president de la Volta, Rubén Peris, ens explica els detalls.
6: L'etapa final d'aquesta Volta a Catalunya femenina, que coronarà a la seva tercera campiona Barcelona, comptarà amb 111 quilòmetres de recorregut amb sortida des de la localitat de Mataró, que tornarà a ser protagonista a la cursa d'enguany, 3 mesos després de la prova masculina, commemorant el centenari de l'esport ciclista a Mataró. Serà una etapa amb un perfil trencacames, començant amb l'ascens del Coll de Parpers, de tercera categoria, mentre que la part central de l'etapa per l'interior del Vallès i el Baix Llobregat continuaran amb el terreny ondulat abans dels quilòmetres previs a l'arribada a l'emblemàtica avinguda Maria Cristina, que en els darrers 2 anys ha viscut la victòria de l'etapa en sprints reduïts.
5: Demà, a la segona hora del matí 360 de Ràdio Marina, el resum final d'aquesta etapa.
4: La Volta Ciclista a Catalunya a Ràdio Marina.
1: A la Volta femenina, cada segon compta. El teu negoci, també. Ascensió, proveïdor oficial d'impressió de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya, t'ajuda a treballar el núvol amb Smart Office Cloud de Kyocera. Digitalitza, imprimeix i gestiona des de qualsevol lloc. La teva oficina sempre amb tu. Truca'ns i descobreix-ho a ascensioblanes.com. Ascensió i Kyocera, molt més que una bona impressió.

0: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
2: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
0: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
4: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Aquest Sant Joan, vine al restaurant Bugui a gaudir de la millor gastronomia local amb el menú especial del nostre xef Òscar, especialitzat en peix, marisc i arrossos. Un Sant Joan especial en un ambient acollidor a vora mar. Reserva ja trucant al 972 33 60 64. I celebra la teva revetlla amb el sabor del Mediterrani. Restaurant Bugui de Blanes. T'hi esperem!
1: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues. Saps que el Centre de Formació d'Adults Espiteus fan cursos d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà i superior?
0: Ah, sí? I què més hi pots estudiar?
1: Cursos d'idiomes, informàtica, i tots gratuïts i reconeguts oficialment per l'administració. Ah, i una novetat. Superant la prova d'accés a grau superior, obtens un equivalent laboral al batxillerat i serveix per presentar-se a diferents oposicions.
0: Genial!
1: Centre de Formació d'Adults Espiteus. Inscripcions del 19 al 26 de juny. Places limitades. Per a més informació, truca al telèfon 972-350918.
2: L'agenda de Ràdio Marina.
3: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
4: Comencem l'agenda d'activitats d'avui diumenge i ho fem a Blanes amb el concert que s'ha programat sota el nom de Concert del Cor de Cambra sota Palau per tal de celebrar avui diumenge el Dia Internacional de la Música. A Lloret de Mar destaquem l'exposició dedicada als 75 anys del Casal de l'Obrero, ubicada a la Masia de Can Saragossa. Es pot visitar fins a finals de mes, concretament fins al 30 de juny. Tossa de Mar està celebrant les jornades gastronòmiques Mil i una manera de fer els fideus, una campanya en què participen 16 restaurants. A Calella destaquem el Folk Festival, que durarà fins al 3 de juliol. Els emplaçaments són la plaça de l'Ajuntament, també la plaça de l'Església. A Pineda de Mar destaquem dues activitats. D'una banda, la Festa Major Petita de Sant Joan, amb tot tipus d'activitats programades, que se celebra fins al 24 de juny. I també la segona edició de l'Estiueja, una programació que s'allarga fins al 30 d'agost, amb un total de 31 espectacles de diferents disciplines. Acabem i ho fem a Malgrat amb la Diada Universal de la Sardana, que se celebra avui diumenge a partir de 8:15 del vespre i fins a 9:15 de la nit, a càrrec de l'agrupació sardanista malgratenca La Barretina, una Diada Universal de la Sardana que compta amb la participació de la cobla principal de Banyoles.
2: L'agenda de Ràdio Marina.
3: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista? Ràdio Marina.

0: Aquest juny vine a gaudir de mil i una maneres de fer els fideus a Tossa de Mar. Bona cuina, ambient acollidor i el millor de la Costa Brava per compartir amb família, amb amics o amb bona companyia. Descobreix receptes tradicionals i creatives als restaurants de la vila i deixa't enamorar per Tossa. Més informació a visittossa.com.
1: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
2: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita contra l'autoITB.com.
1: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
2: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
3: Contra l'autoITB, la teva ITB de confiança.
1: Fes la inspecció contra l'autoITB.
2: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Blanes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
5: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
6: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista? Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 10.

0: En cap de setmana parlem d'estrenes. Arriba aquesta setmana als cinemes la tragicomèdia Viva, l'òpera prima d'Aina Clotet, qui va recollir el premi a la millor interpretació revelació en el marc de la Setmana de la Crítica del Festival de Cannes. L'actriu i directora explora com la por a la mort, la dependència de l'amor romàntic i el desig de viure pot plantejar canvis, un acte de resiliència absoluta.
1: El teu cosí és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
2: Jo vaig notar com electricitat.
3: Mira, una crisi és normal.
4: Ai. Jo no estic en crisi, vale? Deixa'm tranquil·la d'una vegada. Eva!
5: Tens tota la vida per davant.
2: Tu també tens tota la vida, perdó.
0: Viva s'endinsa en la història de la Nora, una dona d'uns 40 anys que intenta recuperar la seva vida després de superar un càncer de pit. Els plans no li sortiran com espera, com coneix en Max, un jove de poc més de 20 anys, que farà trontollar la seva estabilitat. Més estrenes importants.
6: Toni! Ha arribat un paquet per tu.
7: Gràcies, gràcies!
8: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
9: Oh, un altre cop l'extinció, no!
0: S'estrena doblada al català l'esperada Toy Story 5, un nou capítol de la icònica saga d'animació que aquesta vegada incorpora a la història l'arribada de la tecnologia a la llar en forma de tauleta.
10: Woody!
11: Jessie, hola!
10: És veritat això que diuen que les joguines pateixen tant?
11: Cada dia trobem més joguines abandonades.
9: Estem perduts!
10: La tecnologia també ha envaït casa nostra.
11: Doncs no sé què dir, Jessie. Les joguines són per jugar, però... la tecnologia és per tot.
0: Amb Buzz Lightyear, amb Woody i la Jessie, juntament amb la resta de companys, hauran d'afrontar el repte d'encaixar amb la Lilipad, un dispositiu digital que arriba amb noves idees. La pel·lícula s'estrena doblada al català. Aquesta és una estrena interessant. La història de dues nenes que volen rodar una pel·lícula per recórrer els 100 anys d'història del cinema Esverdi. La vida és Verdi. Les protagonistes són veïnes del barri de Gràcia. A més de la Sílvia Pérez Cruz, que n'ha fet la banda sonora, i amb un repartiment al que cal sumar-hi les aparicions dels cineastes Isabel Coixet, Juan Antonio Bayona i Albert Serra. Veurem també l'actor Richard Gere o el programador de la Cineteca de Madrid, Vicente Monroy. La pel·lícula és una manera de generar una memòria de com és la Barcelona actual i el cinema Esverdi per als temps futurs. Aquesta setmana podem veure Bajo el mismo sol. El barceloní Ulisses Porra dirigeix un drama d'època sobre el colonialisme. Un film que se situa l'any 1819, a la illa caribenya d'Hispaniola. Allà coincidiran els tres protagonistes. El rodatge s'ha fet entre Espanya i la República Dominicana i està protagonitzada per David Castillo. A Dreams coneixerem el Fernando, un jove ballarí de ballet mexicà que somia arribar a tenir un reconeixement internacional i viure als Estats Units. Un dilema entre l'amor, el sacrifici i els seus propis interessos en una lluita que posarà a prova els seus vincles i els seus valors. Però tenim també una de gènere, Habitació número 13, del director suec Mathias Skoglund. Tot comença amb la Mònica, una dona d'edat avançada d'un petit poble suec, que es desploma sola a la cuina i parla amb pànic d'una presència invisible. I aquesta setmana, a les plataformes, nous episodis de La Casa del Dragón a HBO Max. Arriba a la seva tercera temporada i es situa 200 anys abans dels esdeveniments de Joc de Trons. A Apple TV, la segona temporada de Sugar, protagonitzada i produïda per Colin Farrell, una sèrie que porta de tornada a l'icònic, detectiu privat i expert en cinema de Los Angeles. Prime Video estrena la pel·lícula Culpa tuya Londres i incorpora la sèrie See You at Work Tomorrow. A Sky Showtimes, una nova temporada de The Agency. Mentre que Netflix s'estrena Oasis.
12: El mejor momento para olvidarse de toda la mierda del día a día.
13: Bienvenido, soy el director de Oasis Infinity.
14: Les hemos reunido aquí porque la pasada noche se produjo una desaparición en el resort. Por este motivo, nadie podrá entrar o salir del recinto.
0: Oasis és el resort vacacional més luxós del país, un paradís reservat a les famílies més benestants, amb platges privades, instal·lacions VIP i una seguretat impenetrable. Tot s'ensorra quan la policia irromp al complex per investigar una misteriosa desaparició. Carles porta a terra Movistar Plus amb el Plan de les Gemeles, un nou doble episodi de True Crime, en un cas en què dues bessones idèntiques i la parella d'una d'elles són els principals sospitosos d'un crim. Acabarem a Disney Plus amb capítols especials dels Simpsons, amb un doble episodi anomenat The Simpsons Extreme Makeover Homer Edition. Una Marge un tant frustrada amb el seu marit imperfecte que somia. Una trilogia de fantasies amb diferents versions del Homer. Tenim, com sempre, molta varietat aquesta setmana. Molt per descobrir i gaudir.
15: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: La Masia Tordera.
1: A aquesta revetlla de Sant Joan, vine a la Masia Tordera. Un gran sopar amb coca, cava i el gran espectacle La Masia. Música en viu i DJ. I de matinada, xurros amb xocolata. I tot per tan sols 47 euros per persona. I els nens amb un 50% de descompte. Feu la vostra reserva a lamasiatordera.com. Celebra l'inici de l'estiu amb la millor revetlla.
2: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
3: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
4: Vine a la revetlla de Sant Joan del xef Raimundo, el restaurant El Reno, amb una vaca rostida i deliciosos plats en el seu menú. Actuacions del duo Kiko, Cantants sense fronteres, Javier Ginés i Cati Estrada. Atraccions per als més petits i per als més atrevits, el toro mecànic i el gran sorteig de 1.000 euros. Vine a la revetlla del restaurant El Reno. Reserves i informació al 972 37 05 93.
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Happy Mima! Aquest mes a Mima Gallery estem de happy aniversari, amb happy descomptes en sopars, descans i mobiliari. Epa, però això no és tot. Un fantàstic premi de 1.000 euros pot ser teu. Sí, sí, 1.000 euros de descompte per la compra del teu nou sopar. Mima Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a mima.net.
3: Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere d'Ocine.
4: Mima el teu espai.
5: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
6: Una iniciativa de Vitaldent.
7: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alveres 51. Vitaldent Blanes.
8: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
6: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
7: Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
5: Moltes coses.
8: Vivim més que mai, l'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
9: Aquesta setmana encendrem amb les veus
5: moltes coses. 20 d'abril.
10: I quina cançó, no l'aixafarem, la posarem sencera al final, ho prometem, però volem parlar sobre ella, aquesta mítica.
6: Perquè per mi és aquí el 90 quilòmetres, no sé jo, no sé com vas tu.
11: 90 quilòmetres, déu-n'hi-do, també. Sí.
12: És que és bo que els seus fills facin esport per salut i, en cap cas, per treure'ls de pobres.
10: Una comèdia diferent, molt i molt divertida, que es diu Les ovelles de Tatí.
13: M'agrada pensar que mantenen, però no deixen de ser ovelles.
14: Ah, però per què para ara?
15: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
5: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 11.

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització criminal dedicada al cultiu i tràfic de marihuana i al blanqueig de capitals amb l'activitat principal a les comarques gironines.
2: Això sona a Matown, Matown, eh? O sigui, tal dia com avui, de l'any 1964, Martha and the Vandellas van gravar una de les cançons més emblemàtiques de la Tamla Matown, Dancing in the Street, a uns estudis de Hitsville, als Estats Units, ubicats a Detroit. Aquesta passada de cançó va ser escrita per Marvin Gaye, William, Mick Stevenson i Joe Hunter.
3: Trump presenta com un triomf un acord que sembla una capitulació. La dreta nord-americana critica el memoràndum signat amb l'Iran en què els Estats Units fan grans concessions.
4: S'estrena doblada al català l'esperada Toy Story 5.
5: Antoni! Ha arribat un paquet per tu!
6: Gràcies, gràcies!
7: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
8: Un altre cop l'extinció, no!
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Escolta'ns on vulguis i quan vulguis. Marina360.cat.

0: Va, vinga, selfie.
1: Arnau, ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
2: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
0: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
3: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes. A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns.
3: Ràdio Marina.
4: Sempre al teu costat.

0: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
1: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demanar cita contra l'autoITV.com.
0: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
1: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
2: Contra l'autoITV, la teva ITV de confiança.
0: Fes la inspecció contra l'autoITV.
1: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor, sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
5: L'agenda de Ràdio Marina. Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
6: Comencem l'agenda d'activitats d'avui diumenge i ho fem a Blanes amb el concert que s'ha programat sota el nom de Concert del Cor de Cambra Sota Palau per tal de celebrar avui diumenge el Dia Internacional de la Música. A Lloret de Mar destaquem l'exposició dedicada als 75 anys del Casal de l'Obrera, ubicada a la masia de Can Saragossa. Es pot visitar fins a finals de mes, concretament fins al 30 de juny. Tossa de Mar està celebrant les jornades gastronòmiques Mil i una manera de fer els fideus, una campanya en què participen 16 restaurants. A Calella destaquem el Folk Festival, que durarà fins al 3 de juliol. Els emplaçaments són la plaça de l'Ajuntament, també la plaça de l'Església. A Pineda de Mar destaquem dues activitats. D'una banda, la Festa Major Petita de Sant Joan, amb tot tipus d'activitats programades, que se celebra fins al 24 de juny. I també la segona edició de l'Estiuejat, una programació que s'allarga fins al 30 d'agost, amb un total de 31 espectacles de diferents disciplines. Acabem i ho fem a Malgrat, amb la Diada Universal de la Sardana, que se celebra avui diumenge a partir de 8:15 del vespre i fins a 9:15 de la nit, a càrrec de l'agrupació sardanista malgratenca La Barretina, una Diada Universal de la Sardana que compta amb la participació de la cobla principal de Banyoles.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
7: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
5: Ràdio Marina.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
2: La teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari, solucions per la llar, perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
3: Aquest Sant Joan, vine al restaurant Bugui a gaudir de la millor gastronomia local amb el menú especial del nostre xef Òscar, especialitzat en peix, marisc i arrossos. Un Sant Joan especial en un ambient acollidor a vora mar. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i celebra la teva revetlla amb el sabor del Mediterrani. Restaurant Bugui de Blanes. T'hi esperem!
4: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 12.
3: Sempre al teu costat.
4: La Volta Ciclista a Catalunya a Ràdio Marina. Ascensio Sistemes i Solucions us ofereix tota la informació de la Volta Ciclista a Catalunya.
5: La catalana Paula Blasi de l'UAE Team Adecua ha confirmat els pronòstics i s'ha imposat amb autoritat en etapa decisiva de la tercera edició femenina de la Volta a Catalunya. La ciclista d'Esplugues de Llobregat ha guanyat en solitari a l'arribada de la Molina després d'un atac definitiu a 14 quilòmetres de meta. Blasi ha estat molt combativa durant l'ascens al Coll de la Creueta, on ha acumulat diversos intents fins a marxar en solitari. Finalment ha creuat la línia de meta amb un avantatge d'un minut i 20 segons sobre la francesa Celia Guerry i d'un minut i 36 segons sobre la canadenca Sidney Sierenga. L'etapa de 130 quilòmetres entre Sant Vicenç de Castellet i la Molina presentava un recorregut d'alta muntanya amb 3.300 metres de desnivell positiu i havia de decidir la classificació general. A l'inici, els grans equips han controlat la cursa i no s'ha consolidat cap escapada, malgrat els intents de diverses corredores i l'activitat del AG Insurance Sudal. L'UAE Team Adecua ha accelerat el ritme des de l'inici de la creueta per afavorir la seva líder, que ha acabat protagonitzant una autèntica exhibició fins a la Molina, una arribada especialment significativa per una corredora resident a Llívia. La recent campiona de la Volta a Espanya i de l'Amstel Gold Race es converteix així en la nova líder de la Volta a Catalunya abans de l'última etapa aquest diumenge entre Mataró i Barcelona. La jornada també ha deixat la cinquena posició de Mireia Benito, un resultat que situa dues ciclistes catalanes entre les cinc primeres de la general i culmina una jornada històrica per al ciclisme català a la Volta. La Volta femenina arriba aquest diumenge a la seva etapa final entre la capital del Maresme, Mataró i Barcelona. El president de la Volta, Rubén Peris, ens explica els detalls.
6: L'etapa final d'aquesta Volta a Catalunya femenina, que coronarà a la seva tercera campiona Barcelona, comptarà amb 111 quilòmetres de recorregut amb sortida des de la localitat de Mataró, que tornarà a ser protagonista a la cursa d'enguany, 3 mesos després de la prova masculina, commemorant el centenari de l'esport ciclista a Mataró. Serà una etapa amb un perfil trencacames, començant amb l'ascens del Coll de Parpers, de tercera categoria, mentre que la part central de l'etapa per l'interior del Vallès i el Baix Llobregat continuaran amb el terreny ondulat abans dels quilòmetres previs a l'arribada a l'emblemàtica avinguda Maria Cristina, que en els darrers 2 anys ha viscut la victòria de l'etapa en sprints reduïts.
5: Demà, a la segona hora del matí 360 de Ràdio Marina, el resum final d'aquesta etapa.
4: La Volta Ciclista a Catalunya a Ràdio Marina.
1: A la Volta Femenina, cada segon compta. El teu negoci, també. Ascensio, proveïdor oficial d'impressió de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya, t'ajuda a treballar el núvol amb Smart Office Cloud de Kyocera. Digitalitza, imprimeix i gestiona des de qualsevol lloc. La teva oficina sempre amb tu. Truca'ns i descobreix-ho a ascensioblanes.com. Ascensio i Kyocera. Molt més que una bona impressió.

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització criminal dedicada al cultiu i tràfic de marihuana i al blanqueig de capitals amb l'activitat principal a les comarques gironines.
2: Això sona a Matown, Matown, eh? O sigui, tal dia com avui, de l'any 1964, Martha and the Vandellas van gravar una de les cançons més emblemàtiques de la Tamla Matown, Dancing in the Street, a uns estudis de Hitsville, als Estats Units, ubicats a Detroit. Aquesta passada de cançó va ser escrita per Marvin Gaye, William Mick Stevenson i Yves Joe Hunter.
3: Trump presenta com un triomf un acord que sembla una capitulació. La dreta nord-americana critica el memoràndum signat amb l'Iran en què els Estats Units fan gran concessions.
4: S'estrena doblada al català l'esperada Toy Story 5.
5: Toni! Ha arribat un paquet per tu!
6: Gràcies, gràcies!
7: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
8: Un altre cop l'extinció, no!
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
3: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
4: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
3: Aquesta setmana, la visita del Papa a Lleó XIV ha marcat, per raons òbvies, la nostra enquesta. Per aquest motiu, tres temes amb connotacions religioses han estat els protagonistes. El primer, un tema de l'any 89, des del quart àlbum d'estudi de Madonna, Like a Prayer. Amb el 27% dels vostres vots, ha quedat en tercera posició, seguit pel pop barroc de Rosalía Bergain, des del seu recent Lux, convertit en el fenomen musical de l'any, una profunda espiritualitat que ha quedat en un 35% dels vots, col·locant el clàssic de Rem, Losing My Religion, un tema del 91 des del seu Out of Time, en primera posició aquesta setmana gràcies a un 38% dels vots. Aquest tema es va llançar com a primer senzill. La traducció, encara que literalment digui perdent la religió, pel que sembla és una expressió habitual al sud dels Estats Units i que vol dir perdre el cap. I va ser la cançó de Rem que va assolir la posició més alta als Estats Units, arribant a encapçalar pràcticament la Billboard Hot 100. 4 nominacions als Grammy, 2 premis en les categories de millor interpretació pop d'un grup i millor vídeo musical. De ben segur recordaràs a Michael Stipe amb unes ales d'àngel enormes. I si no el recordes, potser és hora que refresquis la memòria i el busquis. Val la pena. Losing My Religion, l'èxit més contundent de Rem, és gràcies a vosaltres la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: L'any 91 rem per dir al cap Losing My Religion. Però gràcies al 38% dels vostres vots guanyava ser la nostra cançó de la setmana.

0: Ven a la verbena de San Juan del chef Raimundo, en el restaurante El Reno, con una vaca asada y deliciosos platos en su menú. Actuaciones del dúo Kiko, Cantantes sin Fronteras, Javier Ginés y Katy Estrada. Atracciones para los más pequeños y para los más atrevidos, el toro mecánico y el gran sorteo de 1.000 euros. Ven a la gran verbena del restaurante El Reno. Reservas e información al 972-370593.
1: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Celebra Sant Joan amb JS Carnissers i gaudeix de carn de qualitat a preu d'escorxador. Lots per a 4 i 8 persones, secret de porc, botifarra, xurrasco, xurís i molta varietat de carn més. Reserva el teu avui mateix, estoc limitat. Celebra Sant Joan amb els millors sabors. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
3: La Masia Tordera.
4: A aquesta revetlla de Sant Joan, vine a la Masia Tordera. Un gran sopar amb coca, cava i el gran espectacle La Masia. Música en viu i DJ. I de matinada, xurros amb xocolata. I tot per tan sols 47 euros per persona. I els nens amb un 50% de descompte. Feu la vostra reserva a lamasiatordera.com. Celebra l'inici de l'estiu amb la millor revetlla.
5: Marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina.

0: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
1: No ens vam conèixer dalt d'un tren, perquè ocupava el teu seient.

0: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
1: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita contra l'autoITB.com.
0: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
1: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
2: Contra l'autoITB, la teva ITB de confiança.
0: Fes la inspecció contra l'autoITB.
1: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: Xavi, te quiero, Xavi, yo te adoro.
4: Com la pizza del pomodoro.
5: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
3: Xavi, te quiero, Xavi, yo te adoro.
4: A Lloret Pizzeria
3: i Pomodoro.
6: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina. És la una.

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització criminal dedicada al cultiu i tràfic de marihuana i al blanqueig de capitals amb l'activitat principal a les comarques gironines.
2: Això sona a Matown, Matown, eh? O sigui, tal dia com avui, de l'any 1964, Martha and the Vandellas van gravar una de les cançons més emblemàtiques de la Tamla Matown, Dancing in the Street, a uns estudis de Hitsville, als Estats Units, ubicats a Detroit. Aquesta passada de cançó va ser escrita per Marvin Gaye, William Mickey Stevenson i Yves Joe Hunter.
3: Trump presenta com un triomf un acord que sembla una capitulació. La dreta nord-americana critica el memoràndum signat amb l'Iran en què els Estats Units fan gran concessions.
4: S'estrena doblada al català l'esperada Toy Story 5.
5: Toni! Ha arribat un paquet per tu!
6: Gràcies, gràcies!
7: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
8: Un altre cop l'extinció, no!
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina.

0: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: Aquest juny vine a gaudir de mil i una maneres de fer els fideus a Tossa de Mar. Bona cuina, ambient acollidor i el millor de la Costa Brava per compartir en família, amb amics o amb bona companyia. Descobreix receptes tradicionals i creatives als restaurants de la vila i deixa't enamorar per Tossa. Més informació a visittossa.com.
0: Hola, Gala.
2: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
0: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
2: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
3: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.
4: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
2: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
3: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
4: Una iniciativa de Vitaldent.
5: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alveres 51. Vitaldent Blanes.

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat, i troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
0: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
2: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
3: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les dues.

0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
1: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
2: L'has portat al dentista?
1: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
2: Quan abans li duguis millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
3: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
5: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
4: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
5: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
4: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a Centre Mèdic Alomar.
5: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
4: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic, amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes, i a sunyeriluminacion.com.
1: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
2: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitv.com.
1: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
2: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
3: Controlautoitv, la teva ITV de confiança.
1: Fes la inspecció controlautoitv.
2: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
0: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
4: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
0: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
4: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Celebra Sant Joan amb JS Carnissers i gaudeix de carn de qualitat a preu d'escorxador. Lots per a 4 i 8 persones, secret de porc, botifarra, xurrasco, xurís i molta varietat de carn més. Reserva el teu avui mateix, estoc limitat. Celebra Sant Joan amb els millors sabors. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.

0: Saps que el Centre de Formació d'Adults Espiteus fan cursos d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà i superior?
1: Ah, sí? I què més hi pots estudiar?
0: Cursos d'idiomes, informàtica, i tots gratuïts i reconeguts oficialment per l'administració. Ah, i una novetat, superant la prova d'accés a grau superior, obtens un equivalent laboral al batxillerat i serveix per a presentar-se a diferents oposicions.
1: Genial!
0: Centre de Formació d'Adults Espiteus. Inscripcions del 19 al 26 de juny. Places limitades. Per a més informació, truca al telèfon 972-350918.
2: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
3: El matí 360 de Ràdio Marina.

0: En cap cas, per treure'ls de pobres.
1: Una comèdia diferent, molt i molt divertida, que es diu Les ovelles de Tatiu.
2: M'agrada pensar que m'entenen, però no deixen de ser ovelles.
3: Oh, però per què para, ara?
4: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
5: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milà Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 3.

0: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: I necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar. Et busco
0: i t'habito. Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: A la Volta Femenina, cada segon compta. El teu negoci, també. Ascensio, proveïdor oficial d'impressió de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya, t'ajuda a treballar el núvol amb Smart Office Cloud de Kyocera. Digitalitza, imprimeix i gestiona des de qualsevol lloc. La teva oficina, sempre amb tu. Truca'ns i descobreix-ho a ascensioblanes.com. Ascensio i Kyocera. Molt més que una bona impressió.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Celebra Sant Joan amb JS Carnissers i gaudeix de carn de qualitat a preu d'escorxador. Lots per a 4 i 8 persones, secret de porc, botifarra, xurrasco, xurís i molta varietat de carn més. Reserva el teu avui mateix, estoc limitat. Celebra Sant Joan amb els millors sabors. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
2: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
1: Genial. I TAC també, oi?
2: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
1: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
2: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
3: Demana cita a centremedicalomar.es o truca'ns. Centre Medicalomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
4: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972-33-4500. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 4.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Snap.
1: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
1: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
2: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
3: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
2: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
3: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
4: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
2: Fes la inspecció a controlautoitb.
3: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
5: Ràdio Marina.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: vindran.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Sol, Terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
5: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat. Ràdio Marina. Escolta'ns a marina360.cat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 5.

0: En cap de setmana parlem d'estrenes. Arriba aquesta setmana als cinemes la tragicomèdia Viva, l'òpera prima d'Aina Clotet, qui va recollir el premi a la millor interpretació revelació en el marc de la Setmana de la Crítica del Festival de Cannes. L'actriu i directora explora com la por a la mort, la dependència de l'amor romàntic i el desig de viure pot plantejar canvis, un acte de resiliència absoluta.
1: El teu cosí és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
2: Jo vaig notar com electricitat.
3: Mira, una crisi és normal.
4: Ai. Jo no estic en crisi, vale? Deixa'm tranquil·la d'una vegada. Eva!
5: Tens tota la vida per davant.
2: Tu també tens tota la vida per davant.
0: Viva s'endinsa en la història de la Nora, una dona d'uns 40 anys que intenta recuperar la seva vida després de superar un càncer de pit. Els plans no li sortiran com espera. Quan coneix en Max, un jove de poc més de 20 anys, que farà trontollar la seva estabilitat. Més estrenes importants.
6: Toni! Ha arribat un paquet per tu.
7: Gràcies, gràcies!
8: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
9: Oh! Un altre cop l'extinció! No!
0: S'estrena doblada al català l'esperada Toy Story 5, un nou capítol de la icònica saga d'animació que aquesta vegada incorpora a la història l'arribada de la tecnologia a la llar en forma de tauleta.
10: Woody!
11: Ja sí, hola!
10: És veritat això que diuen que les joguines pateixen tant?
11: Cada dia trobem més joguines abandonades.
9: Estem perduts!
10: La tecnologia també ha envaït casa nostra.
11: Doncs no sé què dir, Jessie. Les joguines són per jugar, però la tecnologia
12: és per tot.
0: En Buzz Lightyear, en Woody i la Jessie, juntament amb la resta de companys, hauran d'afrontar el repte d'encaixar amb la Lilipad, un dispositiu digital que arriba amb noves idees. La pel·lícula s'estrena doblada al català. Aquesta és una estrena interessant. La història de dues nenes que volen rodar una pel·lícula per recórrer els 100 anys d'història del cinema Verdi. La vida és Verdi. Les protagonistes són veïnes del barri de Gràcia. A més de la Sílvia Pérez Cruz, que n'ha fet la banda sonora, hi ha un repartiment al que cal sumar-hi les aparicions dels cineastes Isabel Coixet, Juan Antonio Bayona i Albert Serra. Veurem també l'actor Richard Gere o el programador de la Cineteca de Madrid, Vicente Monroy. La pel·lícula és una manera de generar una memòria de com és la Barcelona actual i els cinemes Verdi per als temps futurs. Aquesta setmana podem veure Bajo el mismo sol. El barceloní Ulisses Porra dirigeix un drama d'època sobre el colonialisme. Un film que se situa l'any 1819 a la illa caribenya d'Hispaniola. Allà coincidiran els tres protagonistes. El rodatge s'ha fet entre Espanya i la República Dominicana i està protagonitzada per David Castillo. A Dreams coneixerem en Fernando, un jove ballarí de ballet mexicà que somia arribar a tenir un reconeixement internacional i viure als Estats Units. Un dilema entre l'amor, el sacrifici i els seus propis interessos en una lluita que posarà a prova els seus vincles i els seus valors. Però tenim també una de gènere, Habitación número 13, del director suec Mattias Skoglund. Tot comença amb la Mònica, una dona d'edat avançada d'un petit poble suec, que es desploma sola a la cuina i parla amb pànic d'una presència invisible. I aquesta setmana, a les plataformes, nous episodis de La Casa del Dragón HBO Max. Arriba a la seva tercera temporada i es situa 200 anys abans dels esdeveniments de Joc de Trons. A Apple TV, la segona temporada de Sugar, protagonitzada i produïda per Colin Farrell, una sèrie que porta de tornada a l'icònic, detectiu privat i expert en cinema de Los Angeles. Prime Video estrena la pel·lícula Culpa tuya Londres i incorpora la sèrie See You at Work Tomorrow. A Sky Showtime, una nova temporada de The Agency, mentre que Netflix s'estrena Oasis.
13: El mejor momento para olvidarse de toda la mierda del día a día.
14: Bienvenido, soy el director Gas Infinity.
15: Les hemos reunido aquí porque la pasada noche se produjo una desaparición en el resort. Por este motivo, nadie podrá entrar o salir del recinto.
0: Oasis és el resort vacacional més luxós del país, un paradís reservat a les famílies més benestants, amb platges privades, instal·lacions VIP i una seguretat impenetrable. Tot s'ensorra quan la policia irromba al complex per investigar una misteriosa desaparició. Carles porta a terra Movistar Plus amb el Plan de les Gemeles, un nou doble episodi de True Crime, en un cas en què dues bessones idèntiques i la parella d'una d'elles són els principals sospitosos d'un crim. Acabarem a Disney Plus amb capítols especials dels Simpsons, amb un doble episodi anomenat The Simpsons Extreme Makeover Homer Edition. Una Marge un tant frustrada amb el seu marit imperfecte que somia. Una trilogia de fantasies amb diferents versions del Homer. Tenim, com sempre, molta varietat aquesta setmana. Molt per descobrir i gaudir.
12: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: La teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari, solucions per la llar, perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
1: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
2: Una iniciativa de Vitaldent.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
4: A la revetlla de Sant Joan del xef Raimundo, el restaurant El Reno, amb una vaca rostida i deliciosos plats en el seu menú. Actuacions del duo Kiko, Cantant sense fronteres, Javier Ginés i Cati Estrada. Atraccions per als més petits i per als més atrevits, el toro mecànic. I el gran sorteig de 1.000 euros. Vine a la revetlla del restaurant El Reno. Reserves i informació al 972-37-05-93.
5: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
1: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
2: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita contra l'autoITV.com.
1: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
2: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
3: Contra l'autoITV, la teva ITV de confiança.
1: Fes la inspecció contra l'autoITV.
2: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Aquest juny vine a gaudir de mil i una maneres de fer els fideus a Tossa de Mar. Bona cuina, ambient acollidor i el millor de la Costa Brava per compartir en família, amb amics o amb bona companyia. Descobreix receptes tradicionals i creatives als restaurants de la vila i deixa't enamorar per Tossa. Més informació a visittossa.com.
5: Ràdio Marina.
6: Sempre al teu costat.

0: A la volta femenina, cada segon compta. El teu negoci, també. Ascensio, proveïdor oficial d'impressió de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya, t'ajuda a treballar al núvol amb Smart Office Cloud de Kyocera. Digitalitza, imprimeix i gestiona des de qualsevol lloc. La teva oficina sempre amb tu. Truca'ns i descobreix-ho a ascensioblanes.com. Ascensio i Kyocera. Molt més que una bona impressió.
1: Saps que el Centre de Formació d'Adults Espiteus fan cursos d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà i superior?
2: Ah, sí? I què més hi pots estudiar?
1: Cursos d'idiomes, informàtica, i tots gratuïts i reconeguts oficialment per l'administració. Ah, i una novetat, superant la prova d'accés a grau superior, obtens un equivalent laboral al batxillerat i serveix per a presentar-se a diferents oposicions.
2: Genial!
1: Centre de Formació d'Adults Espiteus. Inscripcions del 19 al 26 de juny. Places limitades. Per a més informació, truca al telèfon 972-350918.
3: Celebra Sant Joan amb JS Carnissers i gaudeix de carn de qualitat a preu d'escorxador. Lots per a 4 i 8 persones, secret de porc, botifarra, xurrasco, xurís i molta varietat de carn més. Reserva el teu avui mateix

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina. Són les...

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització criminal dedicada al cultiu i tràfic de marihuana i al blanqueig de capitals amb l'activitat principal a les comarques gironines.
2: Això sona a Matown, Matown, eh? O sigui, tal dia com avui, de l'any 1964, Marta Ann de Banderas van gravar una de les cançons més emblemàtiques de la Tamla Matown, Dancing in the Street, a uns estudis de Hitsville, als Estats Units, ubicats a Detroit. Aquesta passada de cançó va ser escrita per Marvin Gaye, William Mick Stevenson i Yves Joe Hunter.
3: Trump presenta com un triomf un acord que sembla una capitulació. La dreta nord-americana critica el memoràndum signat amb l'Iran en què els Estats Units fan grans concessions.
2: S'estrena doblada al català l'esperada Toy Story 5.
4: Toni! Ha arribat un paquet per tu!
5: Gràcies, gràcies!
6: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
7: Oh, un altre cop l'extinció, no!
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Home, aquest mes a Mima Gallery estem de happy aniversari, amb happy descomptes en sofàs, descans i mobiliari. Epa, però això no és tot. Un fantàstic premi de 1.000 euros pot ser teu. Sí, sí, 1.000 euros de descompte per la compra del teu nou sofà. Mima Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a mima.net.
1: Visita'ns al carrer Ses Falca sense número de Blanes, darrere de Ocine.
2: Mima el teu espai.
3: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
4: Et busco i t'aviso.
1: Quilòmetre zero, artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero, cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
5: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Aquesta setmana la visita del Papa a Lleó XIV ha marcat, per raons òbvies, la nostra enquesta. Per aquest motiu, tres temes amb connotacions religioses han estat els protagonistes. El primer, un tema de l'any 89, des del quart àlbum d'estudi de Madonna, Like a Prayer. Amb el 27% dels vostres vots, ha quedat en tercera posició, seguit pel pop barroc de Rosalía Berghain, des del seu recent Lux, convertit en el fenomen musical de l'any, una profunda espiritualitat que ha quedat en un 35% dels vots, col·locant el clàssic de Rem, Losing My Religion, un tema del 91 des del seu Out of Time, en primera posició aquesta setmana gràcies a un 38% dels vots. Aquest tema es va llançar com a primer senzill. La traducció, encara que literalment digui perdent la religió, pel que sembla és una expressió habitual al sud dels Estats Units i que vol dir perdre el cap. I va ser la cançó de Rem que va assolir la posició més alta als Estats Units, arribant a encapçalar pràcticament la Billboard Hot 100. 4 nominacions als Grammy, 2 premis en les categories de millor interpretació pop d'un grup i millor vídeo musical. De ben segur recordaràs a Michael Stipe amb unes ales d'àngel enormes. I si no el recordes, potser és hora que refresquis la memòria i em busquis. Val la pena. Losing My Religion, l'èxit més contundent de Rem, és gràcies a vosaltres la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: L'any 91 rem per dir el cap, Losing My Religion. Però gràcies al 38% dels vostres vots guanyava ser la nostra cançó de la setmana.

Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
3: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita contra l'autoITB.com.
2: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
3: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
4: Contra l'autoITB, la teva ITB de confiança.
2: Fes la inspecció contra l'autoITB.
3: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral. La teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
5: Ràdio Marina.

0: La Masia Tordera.
1: A aquesta revetlla de Sant Joan, vine a la Masia Tordera. Un gran sopar amb coca, cava i el gran espectacle La Masia. Música en viu i DJ. I de matinada, xurros amb xocolata. I tot per tan sols 47 euros per persona. I els nens amb un 50% de descompte. Feu la vostra reserva a lamasiatordera.com. Celebra l'inici de l'estiu amb la millor revetlla.
2: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminacion.com.
1: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
3: Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe. Marina360.cat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 7.

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització criminal dedicada al cultiu i tràfic de marihuana i al blanqueig de capitals amb l'activitat principal a les comarques gironines.
2: Això sona a Matown, Matown, eh? O sigui, tal dia com avui, de l'any 1964, Marta Ann de Banderas van gravar una de les cançons més emblemàtiques de la Tamla Matown, Dancing in the Street, a uns estudis de Hitsville, als Estats Units, ubicats a Detroit. Aquesta passada de cançó va ser escrita per Marvin Gaye, William Mick Stevenson i Eve Joe Hunter.
3: Trump presenta com un triomf un acord que sembla una capitulació. La dreta nord-americana critica el memoràndum signat amb l'Iran en què els Estats Units fan grans concessions.
2: S'estrena doblada al català l'esperada Toy Story 5.
4: Toni! Ha arribat un paquet per tu!
5: Gràcies, gràcies!
6: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
7: Un altre cop l'extinció, no!
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
1: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
3: Com la pizza del pomodoro.
4: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
2: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
3: A Lloret Pizzeria
2: i Pomodoro.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
6: Ràdio Marina.
7: Que ya quiero verte, creo que me muero.
6: Sempre al teu costat.

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
2: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
1: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
2: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
3: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
1: Fes la inspecció a controlautoitb.
2: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Aquest Sant Joan, vine al restaurant Bugui a gaudir de la millor gastronomia local amb el menú especial del nostre xef Òscar, especialitzat en peix, marisc i arrossos. Un Sant Joan especial en un ambient acollidor a vora mar. Reserva ja trucant al 972 33 60 64. I celebra la teva revetlla amb el sabor del Mediterrani. Restaurant Bugui de Blanes. T'hi esperem.
2: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.

0: into the flow now, ooh.
1: Oops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.

0: 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització criminal dedicada al cultiu i tràfic de marihuana i al blanqueig de capitals amb l'activitat principal a les comarques gironines.
2: Això sona a Matown, Matown, eh? O sigui, tal dia com avui, de l'any 1964, Martha and the Vandellas van gravar una de les cançons més emblemàtiques de la Tamla Matown, Dancing in the Street, a uns estudis de Hitsville, als Estats Units, ubicats a Detroit. Aquesta passada de cançó va ser escrita per Marvin Gaye, William Mick Stevenson i Eve Joe Hunter.
3: Trump presenta com un triomf un acord que sembla una capitulació. La dreta nord-americana critica el memoràndum signat amb l'Iran en què els Estats Units fan grans concessions.
2: S'estrena doblada al català l'esperada Toy Story 5.
4: Toni! Ha arribat un paquet per tu!
5: Gràcies, gràcies!
6: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
7: Un altre cop l'extinció, no!
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. All alone, I sit home by the phone. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
5: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
6: Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
7: Moltes coses.
8: Vivim més que mai, l'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
9: Aquesta setmana encendrem amb les veus
10: moltes coses. 20 d'abril.
11: I quina cançó, no l'aixafarem, la posarem sencera al final, ho prometem, però volem parlar sobre ella, aquesta mítica.
12: Perquè per mi ser clima 90 quilòmetres no sé jo, eh? No sé com vas tu,
13: 90 quilòmetres, déu-n'hi-do també. Sí.
14: És que és bo que els seus fills facin esport per salut i en cap cas per treure'ls de pobres.
11: Una comèdia diferent, molt i molt divertida, que es diu Les ovelles de Tarnier.
15: M'agrada pensar que mantenen, però no deixen de ser ovelles.
16: Oh, però per què para, ara?
17: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
4: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
18: Ràdio Marina.

0: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
1: Uf, quina pinta.
2: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
1: Per què?
2: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
1: Home, doncs posa-hi remei.
3: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir: encara no has passat l'ITB?
5: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
4: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
5: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
6: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
4: Fes la inspecció controlautoitb.
5: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
7: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i embancant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: Celebra Sant Joan amb JS Carnissers i gaudeix de carn de qualitat a preu d'escorxador. L'os per a 4 i 8 persones, secret de porc, botifarra, xurrasco, xurís i molta varietat de carn més. Reserva el teu avui mateix, estoc limitat. Celebra Sant Joan amb els millors sabors. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Et busco i t'aviso.
3: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
4: Ràdio Marina.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9.
2: Sempre al teu costat.
3: Ràdio Marina. Et busco i t'aviso.
4: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents. Estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

quedat el riure del mig, que al final fa ràbia, i aquell perfum dolç, pastís de formatge. Jo em quedo el record i les 12 cartes. Queda't les tardes del març, que és quan tot floria i ens feien petons al mig la Gran Via. Jo em quedo l'estiu que ens ha tret la vida. Per quan ho pensis i tot faci mal, tinc un vers que neteja ferides. Que tant de bo ens veiem d'aquí un temps per cridar lo bonic d'aquells dies. I en el moment en què em tornis al cap i el record em rebenti la vida.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: et busco i t'habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: et busco i t'habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 10.

Ràdio Marina, sempre al teu costat.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i et mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.